0: Una vegada més estem amb tots vostès per a presentar les receptes de l'oli. I com tots saben vostès, la nostra companyera Loli, a pesar de que és castellanoparlante, està fent molts esforços per presentar-nos receptes en valencià.
1: Ai, estàs passant-ho molt bé, mi.
0: No em faci riure perquè és que jo també em contagie. I em costa de pronunciar.
1: Ja veus.
0: Però els nostres oients saben agrair-ho. I bueno, pues anem a intentar cada dia anar prosperant una miqueta més, no?
1: Això espero, perquè les batalles que m'arreia són poques, eh?
0: Bueno, tot el món se les arreia. De quina cosa vas a parlar-nos avui?
1: De carxofetes, que bones, eh?
0: Carxofetes. Uh-huh. A mi m'agraden de totes les maderes.
1: Sí, sí. Pues crues, este anem a fer-les en salsa.
0: Crues, no? Rostidetes, en salsa.
1: A la planxa, que bones, eh?
0: A la planxa, sí, molt bones. Mm. Algun dia mos dus una recepta sí. De la planxeta, no?
1: Clar, un altre dia.
0: Que això és molt senzillet.
1: Sí, bueno. Avui també és senzilleta i queda un plat molt nutritiu, molt bo. A mi és que m'agrada molt, a la meva família també.
0: Bueno, pues parlamos una miqueta de la carxofa.
1: Ah, sí, la carxofa és la reina, és molt bona, fija't, és bona per a aquelles persones que pateixen del fetge, és molt bona per a aquelles persones que pateixen de dispèpsia biliar, és dir, aquelles persones que tenen pedra en la vesícula, li va molt bé la carxofa, perquè fa que sigui més fluida i la bilis en el fetge, i li va millorar molt. També és molt bona per a les persones que pateixen del rinyó, perquè fa que augmenti l'orina, entonces va netejar més el rinyó, el va depurar més, fa que funcione millor el rinyó. També és molt la carxofa és molt bona també per a les persones que pateixen de colesterol. Com és vegetal, la majoria d'ells és molt bona perquè arrastra molt el que es deposita en les artèries.
0: Per la fibra que du?
1: I per lo que conté en si, la carxofa, I sobretot és molt bona també per a les persones que pateixen de diabetes, perquè és hipoglucemiante, és dir, que ajuda a reduir els nivells de sucre en sang. Així és que és molt bona per a aquestes persones. També és molt bona per a les persones que pateixen de la pell, que tenen afeccions a la pell. Menjar-se una carxofa i dir, no m'ha fet res, no, això no. Tenim que menjar carxofes i ser constants. No només una volta a la setmana, sinó més.
0: Sinó que quan és la temporada, pues intentar...
1: Això, aprofitar-la i per sopar, per exemple, menjar carxofes, o bollides, o rostides, com dius tu.
0: En ensalada, així una talladeta també està molt bona.
1: En ensalada, en un rellent de llima i d'oli. Tot això pues, va fer que la persona que petisca de la pell, que tinga xemes, la pell escatosa, no sé si ho ha dit bé, així en escata, veurà com li millora la pell quan ha menjat, però ha menjat no una carxofa, sinó
0: una
1: que ha menjat
0: una temporadeta
1: la carxofa, i bé, tot el que havia dit antes igual, és menjar carxofa com hàbit,
0: Bueno, pues donem-nos els ingredients d'eixes carxofetes en salsa.
1: Molt senzilla, com el dia antes. Necessitarem per a 4 persones que mengen pues, ni molt ni poc. Si mengen poquet en la casa, que diuen, és que mengen molt poquet, o si mengen molt, que diuen, som de bon menjar, pues, augmenten o disminueixen quantitat. Un quilo de carxofes. Anem a necessitar també 100 grams de pèsols.
0: Un quilo de carxofes, sempre parlem de les receptes per 4 persones.
1: Això.
0: Aproximadament.
1: Sí, 4
0: no?
1: Persones que ni mengen molt ni poc.
0: A part d'això és que la carxofa després quan la peles també es queda...
1: Clar, queda...
0: En la meitat, es clar, comença a tirar pell,
1: prou,
0: a llevar el sí. Rabo i...
1: El rabo tenim que acostumar-se a pelar-lo, perquè també està molt bo... I és molt bo el rabo de la carxofa. És molt diurètic, Bé, com el dia necessitarem també 100 grams de pèsols, però nets, sense pell, aunque avui en dia ja en pèls quasi que ni
0: es veuen,
1: ni ho vegem en el mercat, eh?
0: Venen congelats o venen en potets.
1: Sí, millor congelat que en potet, eh? 50 grams d'almeletes ratlladetes, 2 dents d'alls, 2 ous, 2 culleretes de farina, 4 culleres d'oli d'oliva, un got d'aigua i el suc d'una llima. Per suport, també una miqueta de sal. El primer que farem, pues, farem les carxofetes, les netejarem molt bé, li llevem les fulles dures, li tallem una mica el rabo, les puntes, i entonces les tallem a 4, les carxofes. Una volta que ja les tenim netetes, li posem per damunt el suc de la llima perquè no es facin negres, que es queden blanquetes. Mentre, pues, anirem posant a bollir l'ou perquè es faci dur, en una miqueta de sal perquè no s'ennegrisca la llema de l'ou, i mentre es fa dur l'ou, pues, anem a fer les carxofetes. Ja les tenim netetes, li posem la llima, com havia dit, un poquet de sal, les passem per farina i en una paelleta posarem l'oli d'oliva i anirem dorant les carxofetes. Una volta estiguen doradetes, les retirem de...
0: No fregides, simplement
1: doradetes.
0: Doradetes, dos voltetes perquè queden doradetes i ja està.
1: Una miqueta doradeta i la retirem a una cassola, si és de fang, molt millor. Perquè ens va quedar més bo, però si no, pues, no passa res, en qualsevol, però pot aprofitar-nos. Les posem i una volta que ja les tinguem totes fetes, pues, en el mateix oli li peguem una volteta a l'all que el tenim tallat menudet, que no se mos faça cremat ni dorat, simplement una volteta, ho retirem, i entonces una volta que ja tinguem les carxofetes, li posem l'aigua, ho remenegem bé i entonces la posem al foc. Li posem també els pèsols, que no se mos oblide, i ho posem a bollir. Això no necessita molt de bollir, uns 10 minutets o aixina, ja estarà bo per a continuar posant-li el que mos falta. Entonces li posem l'almela ratlladeta que tenim, li posem la llet, i entonces li posem també els ous que ja estan bollits, ho pelem i ho partim en dos, o sigui, mig ou per persona, ens queden 4 parts, ho posem damunt de les carxofetes, que ens queda així molt decoratiu, molt bonico, perquè després esta cassola mateixa ho podem traure a la taula, que està molt vistosa,
0: i d'ahir anar servint.
1: I d'ahir servim,
0: La mela per què és? Per donar-li més sabor, per espessar,
1: Això, fa la salseta, esa salseta, però això són carxofetes en salsa. Fa com una salseta, Ho remenegem molt bé, això sí. I després de posar l'almela, pues, uns 5 minutets només, bollim més o menys.
0: Jo me'n recordo que ma mare algunes voltes, quan feia salseta, i no havien ametlles, perquè entonces era més difícil, posava una miqueta de farina i entonces també feia la salsa.
1: Sí, també una salseta, clar.
0: Més espesseta.
1: També es pot fer, però això, pues, més nutritiu, perquè clar, com la carxofa, pues, sí, té vitamines i de més, però quantitat...
0: És pobre, pues, proteïnes...
1: Sí. Per a la persona que vol adelgaçar, pues, no li posem ni ametlla ni farina, tal qual, i adelgaça, sí.
0: Bueno, però no, una miqueta de sabor...
1: Com anem a alimentar-se bé, pues, li posem l'ametlla, i la llet per amunt. Ho remenegem. Li posem l'ou, 5 minutets, i a taula a dinar. Això i es queda una salseta i unes carxofetes riquíssimes.
0: Un primer plat molt bo, no?
1: Oh, i un primer i un segon, perquè això és molt nutritiu,
0: Ompli molt.
1: Sí. No es desmaiaran, no?
0: Bueno, pues, amics, ja ho saben, la recepta d'avui són carxofetes en salsa. Loli, ràpidament els ingredients que ens diuen que se n'anem.
1: Que se n'anem? Ai, pues, a pressa. A veure, necessitarem 1 quilo de carxofes, 100 grams de pèsols desgranats, el que és el gra. 50 grams d'almeletes ratlladetes, 2 dents d'alls, 2 ous, 2 cullerades de farina, 4 cullerades d'oli d'oliva, un got d'aigua, el suc d'una llima i sal. Se m'ha oblidat que també podem posar-li per damunt una miqueta de julivert, eh? El julivert ben rentaet i menudiu, per damunt, junt a la llet, li ho posem i queda molt bo.
0: Claro, també li dona la salsa una miqueta més de consistència i el sabor també.
1: El sabor de, també del julivert, i molt bona, sí.
0: Amics, doncs ja ho saben, hasta sí la nostra recepta de cuina. Si volen saber més, demà l'Oli vendrà en una altra recepta, no, l'Oli?
1: Això espere, sí.
0: No obstant, si vostès volen posar-se en contacte amb nosaltres perquè volen fer-nos alguna suggerència d'alguna recepta, o perquè volen que es enviem alguna de les receptes que diguem, o perquè volen el recetari que tenim a la seva disposició, que l'Oli ha fet un recetari, pues, poden fer-ho molt fàcil. Ens escriuen al nostre correu ordinari, que és Radio 7, Verge del Lliris, número 44 03801 de Alcoi, o ens poden telefonar al 96 554 0537, que més que no es puguem atendre està al contestador, i per aquells que siguen que s'agrada navegar per la red, pues ja ho saben, el correu electrònic és radio7 7 en número @ono.com, i gustosament nosaltres es posarem en contacte amb vostres i intentarem ajudar-los en el que ens demanin. Està sempre, amics.

Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del nostre e-mail radioset@gmail.com. Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del WhatsApp 637 62 58 72. Recorda, 637 62 58 72.

Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del WhatsApp 637 62 58 72. Recorda, 637 62 58 72.

Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del WhatsApp 637 62 58 72. Recorda, 637 62 58 72.

Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del WhatsApp 637 62 58 72. Recorda, 637 62 58 72.